0: que el viatge el vaig fer un mes després de la Dana, i jo honestament no pensava escriure un diari de viatge en un viatge turístic, un viatge de dues setmanes que no donava per a un llibre, no? Però l'impacte de la Dana com a periodista, conec alguns casos i tal, me va afectar moltíssim. I vaig veure, arribant a un temple de Shimogamo Jinja molt, molt conegut de Kyoto, vaig veure uns escolars que estaven allí jugant i tal, i de sobte me vaig recordar de algunes circumstàncies concretes d'infants arrossegats per l'aigua, no? I interiorment me'n vaig vindre avall, no? I aleshores això va ser el punt d'inflexió pel qual vaig pensar, sí que vaig escriure un diari i el vaig dedicar a les víctimes de la Dana, no? I a partir d'aquesta idea, d'aquest leitmotiv, és una reflexió també, a banda de parlar d'alguns monuments, de ciutats i d'alguns aspectes de la cultura japonesa, és una reflexió meua personal sobre la condició humana i el moment que vivim actualment.
1: I el destí, i Japó, era un lloc on volies anar des de feia temps? Dèiem ara que sembla que està molt de moda, no? I que hi ha moltíssima gent que fa...
0: Exactament, sí. Sí. M'he trobat en que molta gent va al Japó, està molt de moda. El meu interès venia sobretot per la meva dona, que és molt aficionada des de fa anys a la cuina japonesa i això, però jo en principi no tenia un gran entusiasme. Per què? Molt senzill, perquè és que el Japó, al marge del tema dels tòpics culturals i tal, és un país molt occidentalitzat, no? Sobretot després de la Segona Guerra Mundial pels americans i amb el fenomen de la globalització i el turisme. Vull dir que ahir pots veure anècdotes curiosíssimes, sí, no? De l'occidentalització. Però, més enllà d'aquesta qüestió, és un país que té coses absolutament fascinants, sens dubte.
2: A mi hija, el otro día mi hija me dijo: papá, tenemos el próximo viaje a Japón. Mira, como que vamos a comernos una paella cuyera. Digo, para claro. Ir caro, porque ir a Japón, en fin, requiere una inversión y requiere tiempo. No se puede ir a
0: sí,
2: cinco días.
0: Per descomptat, pero amb el fenomen del turisme sabeu de sobra que en fi, és una qüestió de voluntat i d'uns estalvis, no? Vull dir que està a l'abast de, no de qualsevol, però sí de moltíssima gent que en lloc de gastar-se els diners en altres coses es gasten un viatge al Japó, no? Però sí que és cert que està molt de moda, està sí, molt de moda anar a Japó. Comentes amb els amics, jo també he estat, pues tal, fulano també he estat, i tal, està tot el món.
2: Ara, ja no tiene mérito.
1: I gent que repetís, fins i tot, i gent que repetís este viatge. Però dius...
0: Sí, exactament, sí, també.
1: Està molt turistificat, però t'has trobat també, no?, aquesta part més arrelada també a la seua cultura, la seua història.
0: Sí, la veritat és que la cultura sintoista i la budista, que són la sintoista és l'oficial i el budisme ve de la Xina, estan ahí i està ple de curiositats i de temes força interessants, no? per al visitant. Però certament la primera impressió del turista és de certa alienació turística, mai millor dir, no? Vull dir que estan molt acostumats i de fet és un problema també. El turisme els últims anys per a la gent d'allí està sent un problema, els incomoda prou el tema del turisme, no? No? I això, no? però de qualsevol manera paga la pena visitar Japó, però amb més temps i més pausa, perquè és on pots trobar la substància del que és un país diferencial i molt diferencial d'Occident, no?
2: Es que lo cierto es que mucha gente que viaja a Japón y luego viene y te cuenta anécdotas que son muy divertidas, que son muy espectaculares, muy llamativas, pero se quedan en anécdotas, que es un país muy anecdótico y que llama mucho la atención por muchas cosas.
0: Exactamente.
2: Pero luego está el otro trasfondo que tú dices, que no sé si es fácil o no descubrir.
0: Sí, no es fácil. Los japoneses son personas muy discretas. Nosotros hacemos un viaje a través del transporte público y eso es va a permitir inmigrar excluir-nos en la vida rutinària dels japonesos. És gent molt, és difícil entrar dins de la pell dels japonesos, no? I clar, i després, pel que comentaves de les anècdotes, no? per exemple, pues, me ve ara pensament, no puc evitar-ho, parlant d'anècdotes, el tema de com celebren el Nadal, no? En el Kentucky Chicken, no? O sigui que sí, sí, és una costum importada dels Estats Units, fan unes cues immenses, perquè segurament allí no tenen costum de celebrar el Nadal, i l'any 70 importaren esta costum dels Estats Units i muntaren un Kentucky, i allí pues se fan unes cues per a menjar pollastre fregit el dia de Nadal, impressionant, no? Però sí, després hi ha una altra cosa molt important que vull dir, el tema l'envelliment, és el país més envellit del món, ahí tenen un problema extremadament greu. El tema de l'envelliment és terrible. Crec recordar que prop d'un 40% de les persones tenen més de 65 o més anys, no? I clar, hi ha molts ancians solitaris, incomunicats. Hi ha un capítol del llibre que parla de ancians que recullen les fulles, perquè te'ls trobes recollint fulles, te'ls trobes portant el trànsit en les obres, en espais de peatons. Sí, sí, perquè d'una banda, les pensions no són molt altes, sabem que el gent no està molt, molt fort a hores d'ara, i d'altra banda, és una manera de combatre l'aïllament i la soledat, no? I la solitud. I encara més, això no ho conte, perquè em semblava ja excessiu, però se dona el cas, ha donat un fenomen, i bueno, s'han fet reportatges en televisió espanyola, està contrastat, és un tema que està ahí, i en la premsa i això, de robar als supermercats els ancians per anar a la presó i tindre una estabilitat i una assistència. O sigui que el tema de l'envelliment en aquest país és absolutament patètic, i després és molt difícil justament rebre immigrants. No diria hostils, però sí, són molt reacis a la immigració, absolutament, no? Amb la qual cosa hi ha un desnivell demogràfic extraordinari.
2: Té un problema, sí, un problema molt gran, molt d'espacio gran, serio, no?
0: Sí, i un problema d'espai, en fi, terrible, no? O sigui que...
1: És la cara B, no?, de tindre una esperança de vida, una de les més longeves, no? Però hi ha molta diferència, no? Tot el món explica també que hi ha molta diferència segons la zona on ens referim, no? I la gran ciutat a les zones també encara rurals.
0: Sí, sí, clar, efectivament. Jo vaig viatjar per totes les ciutats turístiques, Kyoto, Osaka, Himeji, Nara, Hiroshima, Miyajima, l'illa de Miyajima, que és molt turística, i després Tokio, no?, que són els llocs més coneguts, més turístics. Sí, efectivament, possiblement en els ambients rurals la cosa tingui el seu matís, i sí que pugui haver un aspecte més solidari, més de col·lectivitat i més de suport entre les persones ancianes, que per cert són famoses per la longevitat. Són persones molt longeves, i ha eixit molt en la premsa i tot això. Ahí pot haver un matís, però de qualsevol manera aquest és un tema molt, molt, molt peliagut, el tema de l'envelliment, no? De l'envelliment de la població. I després, clar, els japonesos, pues, la veritat, pues, que, en fi, pues, te trobes, arribes i el guia te diu, pues, aneu per l'esquerra, tal, no sé què, en el metro, pues, heu de col·locar-vos en un lloc determinat, i del que me pareix molt correcte. I el tema de fumar, per exemple, no se pot fumar. Has de fumar en llocs molt concrets, en el carrer i tal, no pots anar en un cigarret pel carrer, i després, que això sí que ho conto, són anècdotes, com dius tu, Arturo, després te trobes en un restaurant, pues en la barra, fumant un cigarret darrere d'un altre. O sigui, que tenen contradiccions com qualsevol altre país. I jo sí que he procurat humilment, en el que podien ser dues setmanes de viatge i tal, desfer alguns tòpics, perquè és que els tòpics no suportes tòpics, no? Els tòpics ja està els mitjans de masses i dalt per a el tema este, però per exemple, pues, el tema de les geises, o el tema de només vius dues vegades, la famosa pel·lícula de Sean Connery, com, de quina manera Hollywood ha, diguem-ne, destrossat la realitat japonesa en tots els tòpics i en totes les coses. Este, la pel·lícula de Memòries d'una geisha no té res a veure. Jo he llegit les memòries de la geisha autèntica i no té absolutament res a veure les memòries d'una geisha autèntica, l'autèntica en la qual està basada la pel·lícula, i la pel·lícula, que és absolutament infame en el sentit històric, no? I en el cas del James Bond igual, no? També, pues, asiàtiques fent-les passar per japoneses, el tòpic dels ninxes, no sé què, però tots aquests tòpics, això parla en el llibre, sí que me resulta molt cridaners, perquè arribes allí, i com en tots els llocs turístics, i el primer que fan és dir-te, mira, tal, les fotogrames de les pel·lícules, no sé què, així se va a rodar esta pel·lícula, així no sé què, així no sé
2: què. ¿Te gustó más Lost in Translation? Perquè parecía más cercano. Oye, de esas películas, ciudades que has visitado, la experiencia tuya de moverte en ellas, sí. Y la referencia a Valencia, son ciudades con un funcionamiento muy diferente por lo que tú has podido experimentar.
0: En principio, sí, sí y no. Yo diría sí, porque la primera impresión, muy superficial, es evidente, del turista, es una impresión occidental. Es que arribas a Kioto y estás por la avinguda principal de Kioto y todos son grans magasins i grans firmes exactament les mateixes.
2: Com la calle Colón.
0: El carrer Colón. Exactament les mateixes. I dius, ostres, on està així?
2: Eso me he hecho 24 horas de avión.
0: Tal qual. I dic, molt, molt occidentalitzat tot i molt comercial, és a dir, les mateixes firmes, és que jo un dia me vaig dedicar i dic, és que estan exactament les mateixes firmes, i compres algun, per exemple, que és una anècdota, compres algun detallet i després esteu fins i diuen, però si és que en Amazon és més barat
1: i és el mateix.
0: Ja és el mateix. És la globalització i el turisme, no? Per tant, sí que demana més temps i posar-te dins d'aixes comunitats rurals, d'aixes viatjar per tot el país, però en fi, tot això és una experiència fantàstica. Els temples sintoístes i budistes són una autèntica meravella, i després, pues, és un país que és molt, molt, diríem, esquizofrènic en un cert sentit, en el sentit de que fins el 1868 era un país medieval, absolutament medieval, no? Del període de Tokugawa, que era un shogun, una espècie de un noble poderós que va ser el que va ajuntar tot el país, que això t'ho contes molt bé, guies, i a banda jo també m'he documentat, i era un país absolutament medieval en tots els sentits, en infraestructures, en mentalitat, en supersticions, en tal, en no sé què, i a partir del període Meiji, de 1868 cap ara, dona el vot a la industrialització, a les noves tecnologies, a l'occidentalització, i després ve el tall de la Segona Guerra Mundial, perquè una cosa de les que jo, i vull dir-ho perquè més m'han impressionat, és passat del Japó, atenció, tots els països tenen clavegueres, no? És el passat violent del Japó, és una cosa tremenda, o sigui, és una cosa, parlem del nazisme però el tema de totes aquestes coses, però el Japó com a integrant de l'Eix, companyia d'Alemanya i d'Itàlia, o sigui, parla d'algun experiment, en fi, terrible, o sigui, el fanatisme, aquesta cosa, aquest nacionalisme ultransa, fanàtic, terrible, terrible. I en aquest sentit, sí que el llibre jo he intentat, perquè és un llibre també de circumstàncies, és un llibre de poeta és un llibre de poeta en molts aspectes i també de periodista compromès, perquè jo tot el que escric en el periòdic i tal porto molts anys escrivint en Levante i són, inevitablement són articles sempre compromesos, és el meu tarannà que li anem a fer, i volia jo deixar constància en el llibre d'això, no? Del preu de l'exclusió, del racisme, de les víctimes de l'odi, les víctimes de l'exclusió o les víctimes de la negligència, com en el cas de la Dana. O sigui que que d'això subjau en el llibre, sí. I és un tema també que jo com a periodista i com a poeta pues, volia remarcar, no?
1: Repetiries el viatge?
0: Sí, sí, sí, sí, clar que sí.
1: Canviaria
0: sí.
1: L'experiència de tal vegada el no estar tan recent i tan juntet a la dana, no?
0: Exactament. No, la veritat és que ho vaig portar molt bé, perquè era una cosa molt discreta, no? Molt discreta i molt personal, no? Però sí, sobretot perquè jo vaig estar en aquestes ciutats, però no vaig estar en el nord, per exemple, del Chapó, i he vist una part, pues una part turística molt menuda i està per descobrir, és un país per descobrir, però no, evidentment, no en dues setmanes, no, en viatge turístic. Però, en definitiva, el llibre és ve donat per eixa cultura, sí. i ve donat per eixa viatge, eixa cultura i eixa experiència, però a partir d'eixa experiència el tema de la dana, perquè va ser un mes després, justament, clar. I me va impactar molt, la veritat.
1: Doncs pregaré per vosaltres sota el cel de Tòquio. Antoni Gómez, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per este treball.
0: Gràcies a vosaltres. Felicitats. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a ti.
1: Gràcies. Esperem la part 2, quan visites el nord. Adéu.
3: ¿Quieres comprar tu casa y necesitas una hipoteca? En Operfin logramos las mejores hipotecas, cuotas y condiciones. Solicita tu estudio gratuito en operfin.es.
4: Construyes tu futuro.
5: El bienestar de nuestros mayores es nuestra prioridad en Solimar, Residencias de Mayores. Ahora crecemos en la Comunidad Valenciana con nuevas aperturas de centros innovadores para el cuidado y la atención. En Tabernes Blanques y Picaña, siempre pensando en nuestros mayores. Solimar, donde la atención, el cuidado y el bienestar es lo primero.
6: Nova Queen Cocinas, vestidores e integrales a medida. Nova Queen, nuestras diseñadoras e ingenieras hacen tus sueños realidad. Nova Queen, la seguridad de que lo hacemos todo para ti desde aquí. Nova Queen. En Valencia, Castellón y la Vall d'Uxó.
7: Pulse y suba tranquilo. Pulse Ascensores. Mantenimiento claro, honesto y sin letra pequeña. En Pulse te hablamos claro. Subimos. Pulse.
8: Estrena tu cocina Movalpa con electrodomésticos Bosch de regalo. Gratis con la compra de tus muebles del 2 al 31 de mayo. Diseño a medida y calidad que se nota. Ven a por ellos a Movalpa Valencia, en Parque Ademuz o en Gran Vía Marqués del Turia 49. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
9: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
10: Tu casa es confort. Y el confort empieza por las ventanas. En Cabañero Ventanas, con nuestro plan Renove, te descontamos 50 euros por metro cuadrado al renovar tus ventanas. Cabañero Ventanas. Estás en casa.
11: Hoy por hoy Valencia.
1: Siete minutos pasan de la una, seguimos en Hoy por Hoy Valencia. Esta mañana se ha dado a conocer el total de premios que repartió la ONCE durante 2025 en la Comunidad Valenciana y también el nuevo juego que han incorporado a su catálogo.
2: Hasta la sede de la organización en Valencia se ha desplazado nuestro compañero, el intrépido José Biblasco, que ya ha vuelto, está con nosotros. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estáis? Sí, pues hasta la calle Ramón y Cajal me he desplazado, no únicamente a escuchar, a hacer mi trabajo, sino también a desayunar y a almorzar.
1: Pues muy bien, muy bien. Te lo has montado muy bien.
12: Y por supuesto, pues a jugar a Dupla, que es el nuevo juego que han presentado los compañeros de la ONCE y que luego, si os parece, hablaremos.
1: Vale.
12: Vamos por partes. En cuanto a lo económico, en total, durante el 2025 la ONCE repartió hasta 182 millones de euros en premios en la Comunidad Valenciana, unos premios que, claro, como os imaginaréis, no podrían otorgarse sin los vendedores y vendedoras. Durante el año anterior se incorporaron hasta 300 308 personas nuevas a este puesto, para sumar un total de 2.790 en nuestro territorio. Pero no son los únicos puestos de trabajo que genera esta organización. 7.600 trabajadores cuenta la ONCE en la Comunidad Valenciana, repartida pues en diferentes empresas y sectores. Desde el sector automovilístico, con presencia en Ford, por ejemplo, o también en hoteles, lavanderías, en personal de limpieza o seguridad. De hecho, ellos se atribuyen que son un motor económico. Además, Ángel Sánchez, director general de la ONCE, ha recalcado que todo el beneficio económico de la entidad va destinado a la inclusión social y laboral, pero también a ayudar a otras entidades que trabajan con personas con discapacidad. Solo en la Comunidad Valenciana, ojo, se benefician hasta 400.000 personas. Y yo creo que siempre viene bien apuntarlo. El director general ha recordado que ellos quieren que les nombremos como personas con discapacidad.
11: Yo siempre digo que hemos andado un camino, que éramos inútiles. Al principio nos llamaban inútiles. Luego nos llamaron minusválidos. Cuando se aprobó nuestra constitución en finales de los 70, éramos disminuidos. Y ahora, después de muchos años, desde el 2003, imaginaros, peleando, hace poco tiempo hemos logrado que nuestra constitución nos llame como a nosotros nos gusta que nos llamen, personas con discapacidad.
12: Y como os decía, esta mañana también se ha presentado su nuevo juego, Dupla, que no sé si os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros con ese nombre.
2: Bueno, yo no.
1: Yo tampoco.
12: No, pues bueno, es una modalidad.
1: ¿Deberíamos saberlo?
12: No, bueno, es
2: ¿te has quedado decepcionado con nosotros?
12: Está rebuscado, era a ver si probaba suerte. Pero es una modalidad de juego activo y que cuenta, pues Dupla, con dos momentos de emoción. En primer lugar, cuando el cliente lo compra y descubre el premio al que opta. Y en el momento del sorteo, al comprobar su número, si tiene premio. Vaya, en concreto el juego consiste en lo siguiente. Tú eliges un número al vendedor del 1 al 15. Y en el momento de la compra, independientemente del que hayas elegido, pues te asignan un premio que puede ir desde los 5 euros hasta los 500, pasando por los 7 euros, los 15, los 25 vale. O los 100, entre otros. Ese es el primer momento de emoción, que claro, pues te puede tocar desde los 5 euros hasta los 500, que hay diferencia.
1: Sí, sí.
12: Y el segundo momento de emoción, digamos,
1: claro,
12: es el
1: no
12: momento...
1: No es la misma emoción que te toquen 5 euros que claro, 500.
12: Claro, claro.
1: Hasta ahí sí que llegamos, Arturo y yo.
12: Pero imagínate que te tocan 500 euros y dices, bueno, puedo optar a esos 500, pero... Claro,
1: te tienes que esperar al sorteo.
12: Al sorteo, te tiene que tocar el número que hayas elegido, ese número del 1 al 15. Y nosotros allí hemos jugado en el primer sorteo que se ha realizado, que es en el de las 10 de la mañana, y ha sido bastante gracioso. ¿Por qué? Pues los compañeros de la ONCE nos han instado que cada uno escogiéramos un número diferente para que al menos a alguien de los que había allí le tocara. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que el número que ha tocado ha sido el número 12 y casualmente vaya. Nadie lo ha revisado, no lo ha apuntado los números que íbamos escogiendo y pues nadie,
1: ¿y nadie
12: lo había,
1: tenía el 12?
12: Nadie lo había escogido.
13: El número ganador es el 12.
14: ¿Y el 12 quién lo lleva?
15: Nadie, ¿no?
14: ¿Cómo?
15: ¿Nadie lleva el 12? Sí. ¿Nadie lleva el 12?
14: ¿En serio?
15: ¿Qué? ¿Lo sacaste tú? ¿Quién llevaba el 12?
14: No llevaba nada.
15: ¡Ay, impresionante! Pues oye...
16: Bueno, les di suerte.
15: Les dice suerte.
16: A los números vecinos.
1: Vaya, pues, nada.
12: Nada.
2: Vaya.
12: Nada, nunca mejor dicho. Y quien también estaba allí en el desayuno informativo es sí. Génesis Duarte, vendedora de la ONCE que se ha incorporado recientemente y que ya ha conseguido repartir un premio de 500.000 euros. Así lo vivió junto a la agraciada.
17: No se lo creía, pero bueno, yo sí. Yo estaba más feliz que ella. Pero ella decía, bueno, nada, tengo que esperar hasta el lunes, o sea, era sábado. Tiene que esperar el sábado de todo el día, el domingo todo el día, el lunes salí corriendo a la 11. Así que bueno, tanto para mí como para ella fue una incertidumbre todo el fin de semana porque de la emoción, ¿sabes? Pero bueno, luego se acercó al kiosco y ahora que...
18: ¿Era una clienta habitual?
17: Sí, una clienta habitual. Qué bueno. Que continúa. Uh-huh. Y bueno, como ella, varios. porque bueno, pues nada, esperemos que también me den un premio a mí, me dicen todos, ¿no? Pero sí, sí, muy muy muy gratificante es el trabajo y el compartir con los clientes esta felicidad.
1: 500.000 euros, mucho mejor, ¿eh?
12: Poca broma, ¿eh?
1: Poca broma.
2: Desde luego.
1: Bueno, pues no te has llevado nada, pero has almorzado, ¿no?
12: Sí, almorzado y bueno... Siempre viene bien descubrir nuevos horizontes y nuevos ámbitos y claro. Nuevos campos.
2: Y desayunar.
1: Y desayunar también. Pegaremos
12: que me quiten lo bailado. Sí,
1: venga,
12: sí.
1: Josevi, gracias.
2: Gracias, hasta luego.
18: Llegan los Living Days a Aston Hogar, con descuentos de hasta el 40%, del 6 al 12 de mayo. Nos encontrarás en nuestras tiendas de Valencia y Alacuas y en Aston.es.
19: Señores, Aston Hogar, expertos en bienestar.
20: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
21: Imasa, tu concesionario Omoda y Yaecu en Valencia.
22: ¿Vas a reformar tu casa y no quieres que se convierta en una película de terror? Ven a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. Todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar. Con Orts siempre tendrás un final feliz. Avenida Constitución 30 de Valencia y saneamientosorts.com.
23: Hoy por hoy Valencia.